0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. La meitat dels alumnes de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil, un percentatge que s'enfila al 93% quan cursen segon d'ESO. L'impacte de la tecnologia preocupa el 90% dels ciutadans, però només 3 de cada 10 famílies posa límits als continguts als quals accedeixen els seus fills des dels dispositius digitals. Són algunes de les dades de l'informe Infància Digital elaborat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Parlament. Antoni Rial, responsable científic de l'informe, adverteix de les conseqüències d'aquesta exposició per a la salut mental dels joves.
2: Estas redes sociales son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos o para nuestras hijas. Uno de cada 5 chavales en esta comunidad autónoma no están contentos con la vida que llevan, ¿eh? Y fijaros la diferencia en malestar emocional entre chicos y chicas. Ser adolescente, chica, hoy, en este entorno digital maravilloso al que tenemos que garantizar el acceso, es un problema.
1: Tot d'una en parlam en aquest dilluns 8 de juny. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Amador Bausà. El PP accelera per limitar els vehicles a Mallorca.
3: El Consell de Mallorca ha registrat la proposició de llei aprovada divendres passat per regular l'afluència de vehicles a l'illa. El PP ha demanat que la tramitació es faci d'urgència que sigui per via d'urgència per escurçar els terminis a la meitat. Així, la norma podria anar al primer ple de setembre i entrar en vigor abans de Nadal, per el portaveu popular Sebastià Sagreres.
4: El que aquests que avui s'omplen tant sa boca i no varen fer en 8 anys, el Partit Popular haurà culminat en poquet més de 3.
1: 2 precipitats a Eivissa en 24 hores.
3: Un home d'uns 29 anys es troba ingressat molt greu després de caure d'un 7 a pis a Sant Antoni de Portmany. Un altre home, en aquest cas de 19 anys i originari dels Estats Units, es troba estable dins la gravetat a l'UCI després de patir una caiguda de 12 metres a Santa Eulària.
1: I en els esports?
3: El Palma Futsal està contra les cordes després de perdre per 4-1 en l'anada de les semifinals del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Murcia. L'equip va arribar al descans guanyant per 0-1 al descans, però en la segona part no pogueren contenir els locals. Antonio Vadillo és l'entrenador.
5: Nos ha gustado mucho y creo que hemos acusado un poquito el cansancio. Yo veía, ¿no? Veíamos que igual nos iba a faltar un día más, ¿no? Para preparar bien el partido, pero insisto, ha sido la segunda parte nos ha costado todo mucho más.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures pugen i s'esperen màximes de 30 graus de Palma, 29 a Mahó, 28 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dimarts, les temperatures baixaran lleugerament a Menorca i a la resta, pocs canvis. Màximes de 30 graus de Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Mahó i a Formentera. Continuarem amb temps estable i també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran més altes i marcaran 20 graus a Formentera, 19 a Palma i 18 a Mahó. Bufarà vent moderat de tramuntana. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies. Això és tot per ara. La informació torna a partir de les 2:10 al radiodiari Migdia. Ara us deixam en Punt de Penal amb Paula Bendito.

Bon dia, això és Punt de Penal, el programa esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears. Avui parlam del Palma Futsal, que ha perdut el primer partit de les semifinals pel títol de Lliga. Gairebé ha acabat la temporada i queden poques competicions, però estan pendents de la selecció espanyola de futbol femenina, amb quatre mallorquines, que després del seu pas per Palma ja és a Islàndia per tancar avui la classificació per al Mundial de l'estiu que ve. I del Mundial masculí parlarem sobre la cobertura que farà Ràdio Nacional amb el nostre company Xisco Díaz, que parteix demà als Estats Units a seguir la selecció d'Argentina. Hi ha hagut gran premi de motociclisme al cap de setmana i també parlarem de bàsquet i com cada mes ens visita algú del CTIP. Víctor Bejarano és el control tècnic. Vos saluda Paula Bendito. Comencem.

0: Es que igual nos iba a faltar un día más, ¿no?, para preparar bien el partido, pero insisto, ha sido la segunda parte, nos ha costado todo mucho más.
1: Tot i que el Pozo va demostrar millor joc, Vadillo confia en poder igualar l'eliminatòria.
0: Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y esto en casa de Pozo, pues al final terminas penalizándolo, pero a partir de ahora, pues nada, descansar, recuperar y generar un punto. El primer punto eliminatorio para ellos, ya lo recuperáis, descansar para hacer frente al segundo punto.
1: Dimecres a Somos, amb el suport de l'afició, hauran d'aconseguir la victòria per seguir vius en la lluita pel títol de Lliga. I a més, els illencs es juguen la classificació per a la Champions League la temporada que ve. Obtenen bitllet per a la competició europea els dos finalistes del títol de Lliga. I parlem ara de futbol. Pendents de la selecció espanyola femenina de les mallorquines Catacoll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro i Lucía Corrales, que demà se juguen classificar-se per al Mundial com a primeres de grup davant la selecció d'Islàndia. Les jugadores han entrenat avui de matí a Reykjavik, on aterraren ahir després de passar una setmana concentrades a Palma. Amb la golejada de divendres a Somos per 4-0 contra Anglaterra, només necessiten guanyar demà per classificar-se com a primeres del grup per al Mundial del Brasil de l'estiu que ve. Les mallorquines varen jugar a Palma envoltades per tota la seva gent. Ho dèiem, a Somos estaven molt il·lusionades. De fet, Patri Guijarro obrí el marcador amb un gol al minut de 9. Escoltam el que va dir després del partit i també Lucía Corrales.
2: És un dia especial, crec que qualsevol futbolista soñaria con un dia així, ganar en casa contra Inglaterra, pues mira, marcar un gol que també és especial.
3: Super especial aquest partit, jugar davant la meva gent, amb tota la família, amb meus amics, amb la afició. És super especial per jo. He de seguir, hem de seguir totes fent la nostra feina.
1: I aquesta setmana comença el Mundial masculí. La selecció espanyola va aterrar divendres als Estats Units. Ara són a Mèxic per disputar el darrer amistós contra el Perú aquesta matinada. I també s'està preparant aquestes darreres hores per al Mundial. És el nostre periodista esportiu de Ràdio Nacional a les Illes Balears, Xisco Díaz, que demà vola també als Estats Units. Xisco, bon dia.
4: Què tal, Paula? Bon dia.
1: No hi ha cap balear a la selecció, però a la cobertura del Mundial de Ràdio Nacional sí tindrà un representant de les Illes, no?
4: Sí, crec que sí, crec que sí. Estem preparant aquest viatge per demà. Hem de dir que en el meu cas aniré a Kansas City a cobrir la informació de la selecció argentina. I bé, un Mundial molt diferent, perquè és el Mundial amb més presència de seleccions, 48. Això implica més de 100 partits durant tot el torneig. Evidentment, se li afegeix una ronda extra en comparació a les que hi havia fins ara, que és la ronda de sets de final, i alerta perquè el grup d'Argentina i el grup d'Espanya s'acreuen en aquesta ronda de 700 de final. S'acreuen el primer d'un amb el segon de l'altre. Esperem que si s'enfronten Argentina i Espanya sigui molt més en fora que en els 700 de final, perquè si no ja cauria una de les principals candidates al títol.
1: Clar, i en aquest cas també hauries de cobrir, no?, part de la selecció espanyola, o com se faria en aquest cas?
4: Mira, hi ha un dispositiu especial en la selecció espanyola, amb dos companys, Antonio Mulas, que és el narrador, també en tècnics, i després som tres companys que cobrim l'informació de tres seleccions diferents, en el meu cas, com deia, Argentina, i després tenim un altre també amb el Brasil i un altre també amb França. I a tot això, evidentment, tota la cobertura que se fa des de Madrid, en la retransmissió de moltíssims de partits, a hores intempestives, hora d'aquí, per exemple, el partit primer d'Argentina contra Algèria a les 3 de la matinada, que sé que estaràs molt pendent d'aquest partit, posant la ràdio per saber aquest debut, no?, d'Argentina contra Algèria, Paula, a veure què tal va.
1: Però jo i tots els oients de Ràdio Nacional de les Illes Balears estaran molt pendents.
4: El que te deia, hi ha retransmissions dies que se poden juntar 4 i 5 partits, és a dir, són jornades intempestives, són jornades maratonianes, però bé, és el que té un Mundial quan l'obres a 48 seleccions.
1: És la primera vegada que tu cobres un esdeveniment esportiu tan important. Vares anar a la darrera Eurocopa, però ara t'ha tocat aquest Mundial.

0: Esperes que sigui diferent, no? Com deies, més partits, més seleccions...
1: Sí, i a més perquè en aquella ocasió érem un grup de gent que estàvem molt repartíem en menys seus, per dir-ho qualque manera, érem 5 o 6 companys que en aquell cas érem a Berlín i feien diferents partits, i en aquest cas ja és un seguiment exclusiu d'Argentina, com deia en el meu cas. Per tant, has de centrar-te només en aquesta selecció i cobrir aquesta informació, i després veurem, dependrà tot evidentment de com evolucioni el torneig. Home, molt malament se li han de donar les coses a Argentina i a Espanya per no passar ni entre les millors terceres classificades de grup. Recorden que passen els dos primers, com sempre, directament, i després passen, ara no me'n record la xifra exacta, però passen també molts dels tercers millors classificats. Per tant, com dèiem, molt malament ho han de fer Espanya i Argentina per no passar ni entre les tres primeres. El que passa que allò, Paula, me fa un poc de por Espanya, perquè és un grup en el que el més normal és que la primera plaça se la jugui a la darrera jornada contra Uruguai. I sí, però és un grup assequible contra aquestes eleccions, la primera és Cabo Verde, però jo és el que dic, que el millor pot ser que Espanya guanyi un partit 3-0 i Uruguai contra la mateixa selecció 4-0, i el millor la diferència d'un gol, i te plantes a la darrera jornada que amb un empat te quedes segona i jugues contra Argentina als setzens de final. Jo crec que el grup d'Argentina és més assequible. Sí, jo crec que sí. Amb Algèria, amb Àustria i en Cabo Verde, no. Ara no me ve en escap. Mira si som despistat, que ara no me ve en escap el tercer, però bé. I Espanya té un rival bastant potent en la tercera jornada. Per tant, alerta a veure com es pot desenvolupar tot. I ja t'he dit també, Argentina, si passa, lo normal és que jugui, si no és contra Espanya, contra Uruguai. I ja sabràs que un partit entre Argentina i l'Uruguai també té molta història darrere.
0: Sí, també seria atractiu, no?, aquesta eliminatòria. Xisco, després te faré fer una porra per acabar, però ara ja vull saber tu com estàs, si ja ho tens tot a punt per viatjar demà. Encara t'has de repassar un poc els equips, no?, que dubtaves amb el tercer partit d'Argentina, però com ho tens tot?
1: Mira, la maleta l'he començat a fer fa 5 minuts.
0: O sigui
1: que, començant per això, ja t'he dit que el dia en tranquil·litat. I la resta, bé, a part de la part esportiva, clar, també has de preparar una sèrie de coses a nivell personal, de desplaçaments, de com fes dia a dia un poc, de com afrontes dia a dia. I bé, demà partim prest, cap a les 10 del dematí, cap a Kansas City via Nova York. I bé, tot un poquet dels nervis, no?, aquests d'estar a punt de prendre un viatge llarg, un gran viatge, i sobretot que vagi tot superbé, que a més ho agrairan també els oients, evidentment. Jordània, era Jordània, que no me sortia. Sí, Algèria, Jordània i Àustria, és el grup d'Argentina. Per tant, teòricament hauria de passar com a primera de grup tranquil·lament.
0: I
1: Argentina.
0: Tu
1: digues.
0: Tu te'n vas a Kansas, però
1: sí,
0: el Mundial és a Estats Units, Mèxic i Canadà. Tu t'aniràs movent per diferents seus o com se farà això?
1: En el meu cas estic a Kansas City, que és on té la base Argentina, que és on està entrenant la selecció argentina, en el Compass Mineral Center de Kansas. El que passa és que el primer partit és a Kansas, de la fase de grup, però els altres dos són a Dallas. Per tant, haurem de fer dos viatges. I si tot va bé, el més normal és que el partit de setzens de final, si no record malament, sigui a Miami o a Los Angeles, en funció de si queda primera o si queda segona. Si queda primera, crec recordar que seria a Miami. Si queda segona, bé, si queda tercera ja no ho he mirat, però si queda segona seria Los Angeles.
0: Bé, com deia en Xisco, t'animes a avançar un poc, a fer una porra, fins a on arriben Argentina i Espanya en aquest Mundial?
1: Vinga, no me complicaré. A la final, Argentina-Espanya a la final. No m'ho crec ni jo, però t'ho dic. No, perquè sempre tu sols fer porres o sols fer previsions i després passa el més impensable. I a més, en un Mundial de tantes seleccions, evidentment també. I com vaig sentir una vegada, 48 seleccions i no hi és Itàlia. Per tercer Mundial consecutiu. Així que alerta. Allò m'agrada molt Portugal, És a dir, si no guanya Espanya, m'agradaria que guanyés Portugal, però crec que potser és un poquet la selecció més,
0: Sam
1: més
0: Costa,
1: tapada,
0: no?
1: Per dir-ho qual que... Sí.
0: L'ets
1: sí,
0: mallorquinista, no, mira, ja... bueno, encara és mallorquinista, no? Però...
1: Sí, ara, mira, Paula, ara no ho deia pensar Sam Costa, però és una selecció que... O sigui, no me venia cap ara la presència en Sam Costa, però crec que és una selecció superpotent. Mm-hmm. Ja li va guanyar a Espanya la Lliga de les Nacions, que és cert que és un campionat menor en comparació amb un Mundial, però crec que és una selecció molt potent i que té molt bon equip i que no ha guanyat un Mundial, va guanyar l'Eurocopa del 2016 a França, a París, contra França, i ja és hora que arribi a lo millor un poquet en fora també en un Mundial.
0: I tot, Xisco, que te vagi molt, molt bé, te seguirem des d'aquí i moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres i que vagi tot genial també.
0: Bon viatge.
1: Gràcies.
0: I seguim parlant de futbol. L'ascens a segona federació, la penya esportiva, jugarà la final del play-off després de superar diumenge per 1-3 del Manacor. Els eivissencs arribaven a l'estadi de Capellera amb l'avantatge a l'eliminatòria després de guanyar 2-1 a l'anada. El Manacor s'avançà, però els de Santa Eulària saberen resoldre ahir l'eliminatòria per classificar-se per aquesta final. Ho faran contra el guanyador del duel entre el Motril i l'Ara Arena Sarmilla, i una altra vegada serà una eliminatòria anada i tornada. Comptaran, això sí, amb el factor camp en el segon partit. I en bàsquet, Sergi Llull ha demanat disculpes a l'afició madridista després de ser eliminats als quarts de final del play-off de la Lliga després de perdre el tercer partit contra la Laguna Tenerife. El menorquí demana perdó amb un post a la xarxa social X. El Madrid va quedar primer a la fase regular de la Lliga i era un dels favorits per endur-se'n el títol. El capità acaba contracte enguany i encara no se sap si aquesta serà la seva darrera temporada o continuarà el club blanc després de retirar-se l'any passat de la selecció. I parlem d'una altra menorquina, la jugadora de pàdel Gemma Triay ha guanyat amb la seva parella Delphi Brea el Premier Pàdel 2026 a Roma per segon any consecutiu, i acabam repassant l'actualitat del cap de setmana amb un apunt de motociclisme. MotoGP, Joan Mir va caure i no va acabar la carrera al Gran Premi d'Hongria, i a Moto2, Izan Guevara acabà la sisena posició, tot i que va fer la pole, amb una sortida molt dolenta li va fer perdre posicions. I avui, com cada mes, ens visita el CTIP, el Centre de Tecnificació de les Illes Balears, i avui rebem els nostres estudis Toni Fernández, responsable de suport al esportista. Bon dia, Toni.
2: Bon dia.
0: Ja teniu tot preparat de cara al curs que ve?
2: Sí, sí, sí. Estem ja amb uns nous criteris d'admissió per cara al curs següent. Enguany hi ha certes diferències vers l'any passat. La primera de totes és que dividim els esportistes en tres nivells, que vendria a ser T1, T2 i T3, on els esportistes que estan dins el conjunt dels T1 són uns esportistes molt més joves, són els que tenen un criteri de projecció a mig plaç i que tenen un potencial de rendiment. I aquests esportistes vendrien a ser els més joves de tots els que tenim a dins el centre, i l'origen de centrada d'aquests esportistes és un origen de criteri objectiu, és a dir, que els mateixos tècnics els han observat i han vist que tenen una verdadera capacitat de poder desenvolupar-se dins el programa de tecnificació. Després, els T2 ja són esportistes més consagrats. Vendrien a ser... uns esportistes que ja tenen un rendiment en àmbit estatal, és a dir, que tenen resultats rellevants ja en competicions nacionals. I també en competir a nivell nacional ja tenen una projecció cap a un nivell internacional. El conjunt d'esportistes que estan a dins el T3 ja són esportistes d'un àmbit internacional, és a dir, que tenen un potencial molt immediat d'integració dins, per exemple, una dinàmica d'una selecció nacional, o que inclús ja han estat a la selecció nacional i han competit a nivell internacional.
0: Aquests, tot... aquests perfils que, com de cara al curs que ve, s'han anat perfilant, no? És la novetat d'enguany.
2: Sí, exacte. Hi ha certes pinzellades diferents d'aquests criteris de l'any passat, però, clar, hem de tenir en compte que tots els esportistes tenen una naturalesa diferent, no? I a poc a poc ens han d'anar... el centre de tecnificació s'ha d'anar adaptant a les noves fornades que venen d'esportistes, i aquesta és la manera de fer que el nostre ecosistema sigui el més parescut a l'ecosistema social que tenim ara mateix a les Illes Balears.
0: I com és l'admissió? Quin procés se segueix per entrar en el centre de tecnificació?
2: Hi ha dos tipus de programes a dins del centre de tecnificació esportiva. Els programes estatals i els programes federatius. Perquè vos fas una idea, els programes estatals, per exemple, són badminton, bàsquet, les dues gimnàstiques, la gimnàstica artística masculina i femenina, lluita, natació paralímpica, piraigua i tir amb arc. I tota la resta de federacions que vulguin integrar el seu programa de tecnificació a dins el nostre centre han de fer una petició. Què implica això? Que tenim esportistes de diferents naturalesa. Inclús a nivell nacional, si volen, per designació de la Federació Nacional d'algun d'aquests programes estatals, poden venir a entrenar nosaltres. Cosa que és importantíssima, perquè si tu tens un esportista que està destacant a nivell nacional i està entrenant amb els nostres esportistes joves, òbviament és un plus per aquests esportistes nostres que volen que se desenvolupin i vagin el més alt possible.
0: A més, no només teniu aquest criteri d'admissió, també teniu una residència, que és molt important, no? Perquè aquests esportistes entenc que venen de fora per estar un temps al CTI, però també esportistes d'altres illes, no? De Menorca i d'Eivissa, també hi ha uns criteris d'admissió que heu modificat un poc per al curs que ve, no?
2: Sí, efectivament. Tenen prioritat, és a dir, que quan feim esbaramatge per entrar a la residència, tenen un puntatge diferent els que viuen a Illes que els que viuen a Mallorca. Si vius a Mallorca més de 35 quilòmetres de Palma, pots demanar plaça residència. Òbviament, si vius a Menorca i Eivissa o Formentera, també. I tindran una puntuació superior. És a dir, que nosaltres el que volem és que els esportistes de fora de Mallorca tinguin moltes possibilitats de venir entrenant nosaltres. Mira, més o manco, tenim unes 40 places a dins la nostra residència. Hi ha 22 places que estan només per a nostres esportistes d'Illes Balears, de Mallorca, d'Eivissa, Formentera. I 10 places guardades per esportistes d'altres comunitats autònomes, que són les que he nombrat abans. Però què succeeix? Si aquestes 10 places no se cobreixen, tot d'una passen a ser places per a nostres mateixos esportistes que vulguin estar a tecnificació. Així doncs, el que intentem és cobrir el màxim possible d'esportistes, tant de Balears com de fora, si volen venir a entrenar a nosaltres.
0: I ho comentàvem, no? Se fa un seguiment de tots aquests esportistes. Com se fa per als que venen de fora, d'altres illes? Perquè a quina edat entren al CTEIP?
2: Sí, això és bastant complex, no? Perquè tenim nins d'entre 13 i de 9 anys. I després també tenim dos conjunts molt diferenciats, que són els esportistes que viuen a la residència i els que, quan acaben d'entrenar, se'n van a casa seva. Clar, quins són els especialment... Els que hem de tenir cura molt especial són els de la residència. Perquè ens aturam a pensar, un nen de 13 anys que està entrenant en un club, que entrena a lo millor 5 hores cada dia, passa a entrenar 6 hores cada dia a de fora de casa seva, a un institut que no coneix, a una residència que no coneix, ha sortit del seu bressol familiar. Aquests nins i nines, aquests esportistes, sempre els tenim un especial, els fem un seguiment a nivell acadèmic, tenim un tutor d'estudis que és meravellós, que està super pendent d'ells, a la residència hi ha cuidadors que també... clar, nosaltres, quan xerres d'un esportista, veus només la dimensió d'esportista, però hi ha moltes altres dimensions a tenir en compte. La dimensió personal i també a nivell acadèmic com els hi va. Perquè moltes vegades, si a nivell esportiu no te va bé, tampoc no te va bé a nivell acadèmic. I és al revés. Si a nivell acadèmic no te va bé, també a nivell esportiu s'aterrassen bastant. I clar, aquí el que volem és que de manera integral l'esportista estigui ben cuidat.
0: I ells ho poden demanar. M'interessa anar al CTI, són les federacions, igual que també fan un pot de pont. Com se fa tot això, aquesta admissió?
2: Aquesta admissió està bàsicament en mans de les federacions, actualment. Ells ens envien un llistat amb els esportistes que ens proposen que volen venir, que poden venir en base a resultats que han aconseguit a tenificació, nosaltres ho revisam i quan els hi donem l'OK, aquí ja se poden matricular en el nostre institut, perquè també tenim un institut a dins instal·lació, i si volen també poden demanar plaça a la residència. De totes maneres, cal destacar que tenen una vida molt dura, aquests nins, perquè... més o manco, perquè vos fóssim una idea, són nins que a les 8 de matí entren a classe, a les 10:50 acaben, a les 11:10 estan entrenant, fins a 1 o 1:30, depenent de l'esport, dinen, tornen a classe, acaben les classes a les 5 i tornen a entrenar. És a dir, hi ha esports que entrenen 6 o 7 hores cada dia. Així que, i després han d'anar a casa o a la residència i fes deures i seguir estudiant. És duríssim. I clar, els abous, com poc a poc van passant els anys i com se van formant i com creixen, però també els abous patir bastant.
0: Ja, perquè han de combinar els estudis, que un alumne normal ja és complicat, no? Passar per un batxillerat és molt exigent, però ells ho han de també combinar amb una pràctica esportiva a primer nivell. A primer nivell, i sí, entenc que és molt exigent. En el cas de que els estudis no vagin bé, això és un entrebanc per entrar al CTIP?
2: Per regla general, poden dir que són estudiants bastant brillants, és a dir, que no solen suspendre moltes assignatures. Això no implica que no hi hagi algun problema i que sí que suspenguin algunes assignatures. A l'institut els ajuden molt. Els professors els hi poden canviar dates d'examen si han sortit a competir. Fan el que se diu tutories de matèria, que quan perden moltes classes, que en perden moltes sessions, poden recuperar. I els mateixos professors els hi fan classe. Després tenen el nostre tutor d'estudis que també els ajuda, sobretot a nivell organització, perquè els hi costa molt organitzar-se. Són moltes hores que tenen d'entrenament i d'anar a classe i seure i escoltar un professor, i tenen molt poques hores d'oci. I aquestes hores d'oci s'han de combinar entre descans, oci i estudiar. I això és el que més els hi costa. I per lo que m'has dit abans, sí, hi ha un criteri que és una mitja que se fa de totes les notes que han tingut durant l'any anterior per entrar dins la residència. És un dels barematges més importants que hi ha. I compta molt.
0: Hi ha algun esportista i estudiant que ara estigui pendent de com es resol aquesta admissió?
2: En principi, només sol haver problemes el mes de setembre, que és quan fins l'any passat els de primer batxillerat recuperaven. Ara els de primer batxillerat poden recuperar dins el mes de juny, però clar, quan ens arriba les sol·licituds d'entrada a residència, a vegades sí que trobam alguna suspesa, i això òbviament els hi davalla una mica a la mitja i els hi davalla un poquet el puntatge.
0: I els nous? Gent que començaria de zero al CTIP, ja, quan s'ha resolt tot això?
2: Això se resoldrà durant el mes de juliol. La primera setmana de juliol ja tindrem molt clar quins són els alumnes que entren nous, com has dit, i els que segueixen a nosaltres.
0: Hi pot haver un pot de nervis, no?, d'entrar
2: sí,
0: clar, amb ells.
2: Sí.
0: Ho hem de deixar aquí. Toni Fernández, responsable de suport de l'esportista al CTIP, moltíssimes gràcies per visitar-nos als estudis de Ràdio Nacional.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ho deixem aquí, aquest punt de penal. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.
3: Las 2, la 1 en Canarias.
4: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas. Sandra Urdín.
5: Las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos. Pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen por eso una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. En este lunes en el que el Papa ha conseguido lo imposible, poner en pie al Congreso y al Senado, generar uno de los aplausos más largos que se han escuchado en la historia de la Cámara después de haber escuchado palabras como esa. León ha hablado a los políticos españoles de los límites morales del poder, preguntaba a los políticos cómo hacer que lo posible sea justo, que lo legal sea verdaderamente humano y que la voluntad de la mayoría custodie aquellos bienes que pertenecen a todos. Y lo hacía tocando asuntos sensibles para algunos como la inmigración o el aborto. Después ha seguido lanzando importantes mensajes en la conferencia episcopal ante los obispos con quienes comparte almuerzo hasta ahora. A ellos les otorga la labor de acompañamiento y reparación, pero tampoco ha obviado el elefante en la sede, el tema espinoso. Deben dar la cara entre los abusos cometidos en el seno de la Iglesia. Siguiendo a la comitiva durante toda la mañana y a León XIV en Madrid, nuestro corresponsal para Italia y el Vaticano, Jordi Barcia. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Es la última mañana completa en Madrid de León XIV y ha estado llena de mensajes de puertas afuera, es decir, ante diputados y senadores en las Cortes, y de puertas adentro a los obispos en la Conferencia Episcopal Española. Primero, en el Congreso, lo decía, esa apelación del Papa a enfriar el polarizado clima político.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz.
7: Pedía además León a las autoridades públicas una renovación moral. Apoyaba una acogida respetuosa a los migrantes en aras de la dignidad humana. Pedía construir la paz a través del respeto al derecho internacional. Y con el debate sobre el aborto y la eutanasia muy presente, llamaba a reconocer la vida del nacimiento a su final. Más tarde, ante la cúpula de la Iglesia Católica en España, ofrecía escucha, verdad, justicia y reparación a las víctimas de abusos, a la espera de que pueda recibir algunas de ellas esta misma tarde.
6: Gracias. Volviendo al Congreso, y el Papa ha dicho ante quienes habitualmente se mueven en los límites del respeto que en tiempos de polarización la paz es una aspiración política y una exigencia moral. Veremos el calado real del discurso del pontífice en el control al gobierno del miércoles. Entre tanto, los políticos han respondido con 7 minutos de aplausos desde la tribuna de invitados, pendiente de los gestos. Leticia Arenas, buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Imagen insólita con el Papa pisando el Congreso de los Diputados y reacción insólita de diputados y senadores aplaudiendo durante 7 minutos. El aplauso más largo que se recuerda, hasta a los que se resistían a recibirle con una ovación, luego se sumaban. Había más entusiasmo en algunas señorías que en otras, pero durante un tiempo han intentado no hacer política. Sobriedad en la vestimenta, aunque algún toque de color, y también en las formas. Escuchaban en silencio y casi sin gesticular, algo muy poco habitual aquí. Pero antes y después de que accediera al hemiciclo, sí había política. Barbero le entregaba a León XIV una carta del sindicato de inquilinas. Los de Junts cogían con fuerza la mano del Papa para poder hablar en inglés o en italiano sobre el catalán. Y después casi todos han hecho suyas las palabras del Papa. Hoy había 2 expresidentes presentes, Aznar y Rajoy, y uno ausente pero muy presente, Zapatero, que sigue sin aparecer públicamente. Aquí se ha aparecido, tras el caso Leire Díez, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que desde la tribuna ha tratado, eso sí, de pasar inadvertida. Más fotos de lo normal, más vídeos con el móvil, por cierto, prohibidos dentro del hemiciclo, e incluso una bufanda de León XIV de una senadora del PNV. Había sensación generalizada de día histórico.
6: Gracias. Luego repasamos las reacciones concretas de un gobierno que apoya lo que califica como valiente discurso del Papa en su defensa de la paz y los migrantes, de un PP cuyo líder dice suscribir lo dicho de la A a la Z, un Abascal que no ve contradicciones en su recibimiento al Papa y las actuaciones de Vox, o un Rufián sorprendido por los aplausos, por ejemplo, de los diputados y senadores populares y de Vox cuando semana a semana, decía, abuchean y vetan el discurso que habla de bien común. El Papa ha hablado también mucho de paz, critica en este momento en el el que en diversos lugares del mundo, también en Europa, se vuelve a presentar el rearme como respuesta a la fragilidad del escenario internacional. Y si hablamos de fragilidad, tenemos que mirar a Próximo Oriente. Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia a los ataques del ejército israelí contra el Líbano, e Israel respondió después con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán. Esta mañana de nuevo Teherán ha atacado suelo israelí, y ante este intercambio, en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pide que cesen inmediatamente los ataques. Corresponsal en Washington, María Caro, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y lo primero que ha dicho Donald Trump en su red social es que los bombardeos deben terminar de forma inmediata. Lo segundo, que Irán e Israel quieren un alto el fuego, que se conseguirá, pero que para ello es necesario que ambas partes dejen de lado la estupidez o la ignorancia, asegura el presidente de los Estados Unidos. Insiste así Donald Trump en intentar mantener las conversaciones de paz después de las últimas horas en las que Irán e Israel han estado intercambiando ataques, y tras haber hablado también en las últimas horas con Benjamín Netanyahu. Donald Trump pide al primer ministro israelí que no responda o que no respondiese a los ataques de Irán.
6: Gracias. Son algunas de las noticias este lunes 8 de junio. Y más, Rosa Perarna. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, Sandra. Empezando precisamente por las consecuencias económicas de la guerra, esos últimos ataques de Irán e Israel han reavivado los temores en las bolsas y el precio del crudo ha vuelto a escalar. Los mercados empiezan semana teñidos de rojo. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
11: Buenas tardes, y ahora vuelven a movimientos muy contenidos en este momento en las bolsas europeas, después de esas fuertes caídas que han experimentado las bolsas asiáticas durante la noche y también las importantes pérdidas de Wall Street del viernes. En este momento el IBEX 35 incluso consigue pasar a positivo con un avance de una décima porcentual. El petróleo también modera las fuertes subidas de esta mañana, cuando ha llegado a sumar más de un 4%, y todo después de esos comentarios de Donald Trump en los que ha dicho que tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato y las negociaciones siguen en marcha.
10: A partir de media estaremos también en la audiencia de Badajoz, últimos compases del juicio a David Sánchez. Las partes están exponiendo sus conclusiones finales. A esta hora siguen interviniendo las acusaciones, que insisten en que la plaza que obtuvo el hermano del presidente fue diseñada a su medida. Y también nos detendremos en la crisis en la que desde hace meses está sumido el CNIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Acabamos de saber que la institución ha decidido iniciar un proceso de refundación después de que la semana pasada Raúl Rabadán renunciara a ocupar el puesto de director. En los próximos meses, un equipo de 3 científicos se va a poner al frente de la institución. Después se lo ampliamos. Del exterior, estamos atentos al escrutinio en Perú, donde los resultados dan de momento un empate técnico entre la candidata de la derecha, Keiko Fujimori, y el izquierdista Roberto Sánchez. A partir de media se lo contaremos. Además, este lunes, Francia sigue exigiendo responsabilidades por el asesinato de Liana, una niña de 11 años. El supuesto autor del crimen acumulaba varias denuncias por abusos a menores sin que se adoptara ningún tipo de medida. El ministro de Justicia ha convocado hoy de urgencia a todos los fiscales. Corresponsal en París, Antonio Delgado, buenas tardes.
12: Buenas tardes, y les ha instado a reconocer lo evidente: el sistema de justicia francés ha funcionado mal.
13: Je me dis légitimement que notre service public de justice a dysfonctionné.
12: La cuestión es por qué la muerte de Liana está derivando en crisis de Estado en Francia. Acusaciones cruzadas, jueces y fiscales la achacan a la falta de medios. El gobierno replica que no es un problema de medios, sino de mala gestión, y ha ordenado a los fiscales que revisen urgentemente en un mes todas las denuncias que afectan a menores en Francia, unas 70.000, mientras en la calle cunde la percepción de que la República es indulgente con crímenes sexuales. Esta tarde, convocadas protestas ante los tribunales.
10: Y de vuelta a España, lo habrán notado, excepto en el norte, vuelven a subir las temperaturas. El calor va a ir ganando terreno a medida que avance la semana, y en algunos puntos volverán a ver los 40 en los termómetros. Rosa Basteiro, buenas tardes.
14: Así es, buenas tardes. Quien no haya sacado aún su ropa de verano, es el momento, porque el termómetro vuelve a subir esta semana de forma progresiva, sobre todo en el centro y sur de la península, donde se rozarán los 40 grados. De momento, hasta el miércoles se puede apreciar un contraste entre norte y sur, con ambiente incluso fresco para la época en el Cantábrico, debido a un frente que dejará algunas lluvias también en Pirineos. Pero a partir del jueves, como indica el portavoz de AEMET, el calor podría extenderse. Rubén del Campo.
15: En meseta norte y sur de Galicia se alcanzarán 30 a 32 grados, 32 a 34 grados en el Valle del Ebro y 34 a 36 en buena parte del centro y sur, con 36 a 38 en los valles del Guadiana y del Guadalquivir.
14: Eso, como decimos, a partir del jueves. Hoy contrastan, por ejemplo, los 16 grados de Oviedo y Vitoria con los 37 de Sevilla y Córdoba.
6: Y en los deportes, la selección española hace esta noche la última prueba antes de comenzar a disputar la fase final del Mundial. Daniel Ampuero, buenas tardes.
16: 16 años después, España vuelve al Mundial con opciones de poner la segunda estrella en la camiseta. Esta madrugada, hora española, las pruebas con el 11 tipo. Solo faltarán Lamine Yamal y Nico Williams. El rival Perú, la hora a las 4 de la mañana, porque jugamos en Puebla, en México. En 3 días empieza el Mundial. El día 15 debutamos ante Cabo Verde. Además, la selección femenina ultima la preparación de la última jornada de la fase de grupos, que nos puede llevar al Mundial de Brasil de 2027. Mañana, Islandia-España, desde Reykjavik, una victoria nos daría ese billete directo.
6: Pues todo esto y más a partir de 12:30. Ahora nuestros compañeros de los centros territoriales.
17: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
18: Bon dia, són les 2:10. La meitat dels alumnes de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil, un percentatge que s'enfila al 93% quan cursen segon d'ESO. L'impacte de la tecnologia preocupa el 90% dels ciutadans, però només 3 de cada 10 famílies posa límits als continguts als quals accedeixen els seus fills des dels dispositius digitals. Són algunes de les dades de l'informe Infància Digital elaborat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Parlament. Els experts adverteixen de les conseqüències d'aquesta exposició per a la salut mental dels joves. Tot donant parlam en aquest dilluns 8 de juny, Pablo Hernández, des del control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. El PP accelera per limitar els vehicles a Mallorca.
19: El Consell de Mallorca ha registrat la proposició de llei aprovada divendres passat per regular l'afluència de vehicles a l'illa. El PP demana que la tramitació es faci per urgència, que sigui per escurçar els terminis a la meitat. Així la norma podria anar al primer ple de setembre i entrar en vigor abans de Nadal.
18: 2 precipitats a Eivissa en 24 hores.
19: Un home d'uns 29 anys està ingressat molt greu després de caure d'un 7è pis a Sant Antoni de Portmany. Un altre home de 19 anys i originari dels Estats Units està estable dins la gravetat a l'UCI després de patir una caiguda de 12 metres a Santa Eulària.
18: I en els esports?
19: El Palma Futsal està en contra de les cordes després de perdre 4-1 a l'anada de la semifinal del play-off pel títol de Lliga contra el Pozo Murcia. Els d'Antonio Badillo hauran de remuntar dimecres a la tornada Son Moix per forçar un tercer partit. L'equip va arribar al descans guanyant per 0-1, però a la segona part no pogueren contenir els locals.
18: Coneguem ara la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, bon dia.
20: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comença la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures pugen i s'esperen màximes de 30 graus de Palma, 29 a Maó, 28 graus a Eivissa i 25 a Formentera. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dimarts, les temperatures baixaran lleugerament a Menorca i a la resta, pocs canvis. Màximes de 30 graus de Palma, 27 a Eivissa i 25 graus a Maó i a Formentera. Continuarem amb temps estable i també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes seran més altes i marcaran 20 graus a Formentera, 19 a Palma i 18 a Maó. Bufarà vent moderat de tramuntana. És una informació d'AEMET.
18: Ho dèiem en portada, la meitat dels alumnes de 5è i 6è de primària ja tenen telèfon mòbil, un percentatge que s'enfila al 93% quan cursen segon d'ESO. L'impacte de la tecnologia preocupa el 90% dels ciutadans, però només 3 de cada 10 famílies posa límits als continguts als quals accedeixen els seus fills des dels dispositius digitals. Són algunes de les dades de l'informe Infància Digital elaborat per UNICEF i que s'ha presentat avui al Parlament. Laura Ruibal, bon dia.
21: Bon dia. El primer mòbil intel·ligent arriba a les mans d'un nen a les Balears quan té 11 anys i el 95% dels adolescents tenen al manco un perfil a les xarxes socials. Això, diuen els experts, té conseqüències evidents per a la seva salut mental. Un 15% de l'alumnat presenta símptomes de malestar emocional, com ara depressió o ansietat, situacions que afecten en major mesura a les adolescents. S'han detectat, però, diferències de gènere. Ells tenen un ús més problemàtic dels videojocs i elles de les xarxes socials. De fet, un 14% de les nines reben pressions per pujar contingut sexual a la xarxa, segons les dades d'aquest estudi. Antoni Rial és el responsable científic de l'informe.
22: Estas redes sociales son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos o para nuestras hijas. Uno de cada 5 chavales en esta comunidad autónoma no están contentos con la vida que llevan, ¿eh? Y fijaros la diferencia en malestar emocional entre chicos y chicas. Ser adolescente chica hoy en este entorno digital maravilloso al que tenemos que garantizar el acceso, es un problema.
21: Un 26% ha rebut missatges de caràcter eròtic o sexual, un 15% dels adolescents han quedat amb desconeguts i un 8% ha rebut proposicions sexuals de persones adultes a través d'internet. Tot i la preocupació generalitzada de la ciutadania pel control dels entorns digitals, la realitat és que manca conscienciació en les famílies a l'hora de posar límits. Valentina Milano és la directora d'UNICEF a les Balears.
0: Hay que promover una buena higiene digital en el hogar. La mayoría de las familias no son conscientes del impacto de lo que significa tener el móvil durante una comida, una cena, priorizar mirar el móvil en vez de tener la mirada en nuestros hijos y hijas, la escucha, la atención, la presencia.
21: Els experts demanen la indústria que assumeixi la seva responsabilitat per un model de negoci que s'ha convertit en un problema, diuen, de salut pública.
18: A tot això, la Conselleria d'Educació ha anunciat que començarà a implementar el curs vinent la figura del psicòleg general sanitari a l'educació primària. Ho farà de manera gradual amb un equip específic que donarà servei a demanda als més de 300 centres sostinguts amb fons públics. Amador Bausà, bon dia.
1: Bon dia. El pròxim curs estarà integrat per un total d'11 professionals, dels quals 6 estaran a Mallorca, 2 a Menorca i 3 a les Pitiuses. El servei permetrà intervenir davant les necessitats dels alumnes. Ja fa 2 cursos que es va començar a implementar el servei. Actualment hi ha 79 psicòlegs a tots els centres de secundària, batxillerat i FP. El conseller Antoni Vera en fa un balanç positiu.
2: El curs 24-25 hem atès prop de 5.840 casos. D'aquests casos, el 76% s'han resolt satisfactòriament. I el curs, diguéssim, on ens trobem un poc més d'eclosió i un poc més on hem de fer més feina, és a segon d'ESO.
1: Des de l'Institut per a la Convivència Escolar, ConviveXit, assenyalen que els principals casos tractats estan relacionats amb l'ansietat i amb problemes de relacions socials o amb la família. El director de ConviveXit, Antoni Vic, veu justificat que el servei també s'ofereixi als alumnes de primària.
23: El que estem notant és que moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5, 6 de primària.
18: I Educació escolta les educadores de 0 a 3 anys i atendrà algunes de les seves principals demandes. Revisaran el decret de mínims i tenen la intenció d'assumir la gestió de tots els centres públics. Xavi, ara, bon dia.
24: Bon dia. Tot i així, la revisió de les ràtios, inclosa dins el decret de mínims, no entraria en vigor fins als curs 27-28. Després d'una reunió convocada per Comissions Obreres, a la qual han assistit patronals i sindicats a negociar la posada en marxa d'aquest nou conveni autonòmic, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha informat que la conselleria ha encarregat un informe per conèixer l'estat de les escoletes públiques a fi d'iniciar els tràmits per assumir-ne la gestió.
2: Necessitem una equiparació d'aquests sous per dalt, perquè si no és impossible viure amb aquest sou a les Illes Balears. I jo hi estic completament d'acord. I són en aquests centres que han d'arreglar ara. I jo el que demano és que patronal i forces sindicals arribin a un acord, perquè nosaltres estem disposats a posar recursos perquè aquestes treballadores d'aquests centres no integrats cobrin igual.
24: Sota el lema d'unitat i homogeneïtat, els sindicats reclamen l'elaboració d'un conveni autonòmic que inclogui tot el sector. Lamenten que fins ara no s'han tingut en compte les millores per a treballadores que ja fan feina a escoletes de gestió directa. Escoltant Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
25: Les dues patronals que estaven aquí assegudes ens han manifestat la no voluntat de començar a negociar el conveni autonòmic. Ens decepciona.
24: Per la seva banda, les patronals rebutgen la negociació d'un conveni autonòmic que aglutini a totes les treballadores i fan èmfasi en la necessitat de crear una mesa de l'educació concertada. Així ho explica el vicepresident segon de CEIP i MEM, José Luis Pico.
26: Nosaltres estem disposats a negociar, però que trobem que aquí on s'ha de negociar és dins una mesa de concertada o un acord de millor autonòmic.
24: La patronal, que no assistirà unida al TAMIB el proper divendres per negociar abans de la convocatòria de vaga de dimarts, emplaça les parts a constituir una mesa entre tots el proper dilluns. Si no hi ha acord, el proper dimarts es produirà una nova jornada de vaga.
17: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
18: En clau política, el Partit Popular ha entrat al Parlament la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca i preveu aprovar-la abans de finals d'any.
19: El Consell de Mallorca ha registrat avui de matí la proposició de llei que donà per aprovada definitivament en el ple extraordinari de divendres passat per regular l'afluència de vehicles a l'illa. Va ser amb els vots a favor del PP, Més per Mallorca i PSOE i l'abstenció de vots. Es dona inici a una tramitació que el PP ha demanat que sigui per via d'urgència per escurçar els terminis a la meitat. Així la norma podria anar al primer ple de setembre i entrar en vigor abans de Nadal. Parla el portaveu popular, Sebastià Sagreres.
3: El que aquests que avui s'omplen tant sa boca i no varen fer en 8 anys, el Partit Popular haurà culminat en poquet més de 3.
19: El portaveu Junts Socialista insisteix en que si el PP hagués volgut limitar els cotxes aquest estiu, s'hagués pogut aprovar via decret llei pel Consell de Govern. El portaveu adjunt socialista és Marc Pons.
4: En aquesta legislatura no veurem efectes envers la limitació de vehicles a l'illa de Mallorca. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. El grup socialista hem estat d'acord. Nosaltres vam impulsar la limitació d'entrada de vehicles a Formentera, vam impulsar després a l'illa d'Eivissa, vam fer la batalla també a Mallorca i a Menorca. Malauradament, a l'illa de Menorca encara no saben a on són.
19: Més per Mallorca també insisteix que no es podrà aprovar en aquesta legislatura i Vots anuncia extensió també al Parlament, tot i acusar els populars de tactisme electoral.
18: Això el mateix dia que el Consell de Mallorca ha sortejat 1.069 noves places de lloguer turístic.
1: Hi ha hagut un total de 5.300 sol·licituds per poder obtenir places de lloguer turístic a habitatges a Mallorca de manera legal, però 1.069 són les que finalment hi podran optar. No obstant això, Guillem Ginard, conseller de Turisme, assenyala que s'estableix una llista d'espera per ordre per si algunes sol·licituds no arriben a concretar-se per a que la plaça la pugui rebre el següent sol·licitant. Maria Givert, gerent d'Aptur, es mostra satisfeta per poder haver realitzat el sorteig que al setembre no va anar bé. A més, assenyala que s'ha fet feina en retirar llicències a lloguers que no s'utilitzaven o que no complien requisits.
5: Principalment, nosaltres estem contents d'haver-ne sortit, per fer, perquè des del setembre que se va fer la primera convocatòria i no va anar bé, per tant, no se van poder repartir places. Per tant, valorem molt positivament el sorteig. I des de que se va fer la convocatòria, avui i en endavant, hi toca haver més places de baixa perquè s'ha anat fent feina, no?, en retirar places per part del Consell, places que o bé no s'utilitzaven o no complien requisits, i això és positiu.
18: I el preu de l'habitatge ha augmentat un 13,6% a les Balears del primer trimestre del 2026 en relació al mateix període de l'any passat. És una xifra lleugerament superior a la mitjana estatal, que situa en el 12,9%. Això són les darreres dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
24: Si comparam les dades amb les del trimestre anterior, el cost de l'habitatge s'incrementa a l'arxipèlag un 3,3%. A les Illes, l'habitatge de segona mà és el que empeny les estadístiques perquè s'ha incrementat un 15% el darrer any, mentre que l'habitatge nou es va encarir un 2,5%. A nivell de l'Estat, el preu de l'habitatge encadena 44 trimestres a l'alça, els 5 darrers amb augments superiors al 12%.
18: Seguim la crònica política. L'oposició d'esquerres a l'Ajuntament de Palma abandona la Comissió de Canvi Climàtic i acusa l'equip de govern municipal i els seus socis de Vox de no haver pres cap mesura en aquest àmbit.
1: PSIB, Més per Palma i Unides Podem qualifiquen la comissió com una maniobra de greenwashing per presentar l'equip de govern com a compromès amb el medi ambient quan la realitat no és així. A més, assenyalen que el PP està sotmès pel seu soci Vox, que etiqueten com a negacionista i terraplanista. Francesc Dalmau, portaveu del PSOE Palma.
7: El que farem serà abandonar la comissió de canvi climàtic. Estem al 2026 i d'aquí també pues, que totes les entitats ecologistes, cíviques i la Universitat de les Illes Balears doncs, hagin decidit abandonar aquesta comissió perquè no ha servit per al seu objectiu.
18: A Eivissa ja ha entrat en funcionament el tanc de tempestes situat a Platja d'en Bossa, que servirà per minimitzar els efectes de futures inundacions en aquesta zona, retenint les primeres riuades. A més, el sistema també està pensat per retenir les aigües contaminades i que no vagin a parar directament al mar, com passava fins ara. Ignasi Gras.
8: Sota el carrer Fray Luis de León, a Platja d'en Bossa, s'amaga una de les infraestructures més importants per l'illa d'Eivissa. Es tracta d'un dipòsit d'aigua de 1.000 metres cúbics, és a dir, la meitat d'una piscina olímpica, que servirà per aturar les primeres riuades i desbordaments d'aigua en cas de pluja intensa i per evitar que les aigües contaminades tornin directament al mar. Rafael Triguero és el batle d'Eivissa.
9: i a partir d'aquí parar a la nostra ciutat amb infraestructures com aquesta que avui presentàvem a Platja d'en Bossa, però sense cap dubte en l'Avinguda Sant Eulari, però també en el Boulevard del Matutes, en el barri de Camises, són espais on arriba molta aigua i tenim que ser capaços d'aglutinar-lo amb infraestructures com aquestes perquè una vegada arribin en aquest tanc de tempestes, evacuar-la en condicions. En el port d'Eivissa, que és el final on està arribant avui per avui, quan tenim tempestes de magnitud a la nostra ciutat.
8: La necessitat d'aquests dipòsits va quedar palesa la tardor passada quan un fort temporal va provocar destrosses en baixos i desbordaments d'aigua en carreteres. Les obres han costat 1 milió d'euros i, tot i que no reduirà al 100% unes hipotètiques inundacions, els efectes, diuen els tècnics, seran molt menors. El batle de la ciutat també ha explicat que caldria un tanc d'aigua per cada barri.
18: Irem ara a Menorca, on en la segona setmana de juny les platges urbanes dels municipis d'Es Mercadal i d'Es Migjorn estan sense servei. Ens referim a gandules i parasols, però també a la delimitació de les zones de bany segures per evitar que les embarcacions les envaeixin. Costes encara no ha resolt els expedients. Llorenç Allés.
10: Aquest matí a la platja d'Arenal d'en Castell, Es Mercadal, es veien moltes tovalloles i parasols d'una famosa botiga d'esports o de publicitat, però cap gandula ni parasol de les que any rere any instal·la l'Ajuntament. I és que Costes encara no ha donat permís per instal·lar-les i això passa també a les platges de Son Saura del Nord, Tirant, Es Mercadal i a Sant Tomàs, Es Migjorn Gran. Diuen des de la Conselleria del Mar que hi estan fent feina però que encara no s'han resolt aquests expedients, mentre els ajuntaments es queixen. Per una banda, de la falta de seguretat que suposa el fet de no diferenciar les zones de bany de les zones de trànsit d'embarcacions i, per altra banda, admeten que no poder posar en marxa els negocis de lloguer de gandules i parasols els suposa un perjudici econòmic. Tobal Pons és regidor de platges d'Es Mercadal.
11: Però és que nosaltres m'ho havíem basat en tots els anys anteriors, diguem. Vull dir, i es veu que hi ha hagut una sèrie de modificacions del tema de donar l'autorització, pues, que ho volen diferent. Però clar, vull dir, nosaltres també vam dir, si voldíeu unes coses que eren diferents, mos ho havíeu d'haver donat per escrit antes d'haver presentat la primera sol·licitud.
10: Costes no posa data per ara a la resolució dels expedients, tot i que els ajuntaments confien que estiguin dins aquest mateix mes.
18: Obrim ara la crònica de successos. Ja han rebut l'alta les 4 persones que ingressaren en estat greu a l'Hospital de Son Espases per inhalació de gas en una casa del barri de la Vileta, a Palma. Inspectors del Consell de Mallorca hi han anat avui després que els veïnats es queixassin que la casa es lloga de manera irregular a turistes. Guillem Ginart és el conseller en salut de turisme.
12: Tot d'una que hem tingut informació hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, si realment és una activitat turística, se procedirà a declarar la legalitat de l'activitat i a imposar la sanció que pertoqui.
24: I també en successos, un home d'uns 29 anys s'ha precipitat des d'un setè pis a Sant Antoni de Portmany. El pacient ha estat ingressat a les 8:30 del dematí. A causa de la gravetat de les lesions, ha estat traslladat directament al quiròfan. Presenta un traumatisme cranioencefàlic molt greu, traumatisme toràcic, traumatisme abdominal, fractura de pelvis i politraumatismes greus. El seu estat és molt greu.
18: I també Eivissa, un home de 19 anys es troba estable dins la gravetat a l'UCI després de patir una caiguda de 12 metres a Santa Eulària. L'home, originari dels Estats Units, va ingressar amb diagnòstic de fractura vertebral cervical i dorsal, traumatisme pulmonar amb pneumotòrax dret i politraumatismes. Temps ara pels esports.
1: El Palma Futsal perd per 4-1 el partit d'anada a les semifinals del títol de Lliga contra el Pozo Murcia i haurà de remuntar dimecres a la tornada Son Moix per forçar un tercer partit. Els d'Antonio Vadillo anaven guanyant per 0-1 el descans, però a la segona part no pogueren contenir els locals.
13: Nos ha costado mucho y creo que hemos acusado un poquito el cansancio. Yo veía, ¿no? Veíamos que igual no iba a faltar un día más, ¿no? Para preparar bien el partido, pero insisto, ha sido la segunda parte, nos ha costado todo mucho más.
1: I en futbol, la selecció espanyola de les mallorquines Cata Coy, Mariona Caldentey, Patrick Guijarro i Lucía Corrales ja és a Islàndia, on disputarà demà el darrer partit classificatori per al Mundial del Brasil, tot després de passar una setmana concentrades a Palma i guanyar per 4-0 a Son Moix contra Anglaterra.
18: I avui a la cultura parlem de les bones xifres que ens ha deixat la Fira del Llibre de Palma.
24: Després de 10 dies de fira, els llibreters han augmentat les seves vendes entre un 5 i un 10% i amb una bona afluència de públic. El Gremi de Llibreters assegura que la plaça d'Espanya serà l'emplaçament definitiu per a les pròximes edicions. Un dels protagonistes de la fira ha estat Marcos Augusto, que ha presentat la seva primera novel·la Te hice Dios, un llibre que parla de la relació d'una parella homosexual en la qual un d'ells vol contagiar-se del VIH.
0: Pero para mí era una excusa para hablar de muchísimas más cosas. Para mí era una excusa, por ejemplo, de hablar también hasta qué punto entendemos el VIH a partir del indetectable igual a no transmisible, que es una idea que está muy bien, pero qué cosas deja fuera también. Quería hablar de muchísimas más cosas universales, como el tema del duelo, de la mentira. O sea, yo creo que el gran elemento, junto a la propia historia de los protagonistas del libro, es la mentira.
18: I a més, avui hora baixa, a Barcelona, l'escriptor mallorquí Biel Mesquida rebrà el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que lliura Òmnium Cultural. Aquí ho deixem per ara. La informació local torna aquí a Ràdio Nacional, al butlletí de les 4.
6: Mediodía en Ràdio Nacional. 14 hores. Sandra Urdín.